0: de agosto, las arranca este viernes. Alcalde de Costur, Gerardo Nebot, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Alicia, ¿qué tal?
0: Bueno, a punto, ¿no?, de estar en marcha ya unas fiestas que entiendo que serán reclamo turístico, ¿no?, para el municipio. ¿Es un momento importante este del 15 de agosto para Costur?
1: Pues la veritat és que sí, és un gran moment. El 15 d'agost és un dia molt assenyalat, el qual pues any rere any pues celebrem els nostres festejos que van marcats en esta fecha o en esta data. I la veritat pues que és una setmana en la qual pues el municipi rep la majoria de tant de visitants com de veïns que no viuen en el nostre municipi, però que justet d'aquesta setmana pues venen ací, ens juntem tots i ens reencontrem després de tant de temps durant tot l'any. Pues que pràcticament a lo millor no tenim molt de contacte, i la veritat és que sí, que estem molt contents i pues que quan més gent pugui vindre pues més podrem gaudir d'estos festejos que hem preparat.
0: Que ho prepara per al municipi de Costur, no? És un moment en el que jo no sé si l'alcalde de més jove anava amb els amics pues a disfrutar de les festes dels pobles veïns, que suposa que passarà també en la gent també més jove i adolescent, no?, en el municipi de Costur, que arriba gent de fora i els municipis generen un gran ambient, no?, i un ambient molt especial.
1: Tots hem sigut joves o més joves, ara no és que siguem molt majors, però bé, sempre hem anat als pobles veïns per tal de gaudir de tots els actes que preparen allí, i d'esta forma, pues, com he dit, són tots pobles veïns i amics, i pues, tenim moltes relacions en les quals pues, anem a recordar i a disfrutar dels seus festejos, igual que invitem als altres pobles pues, a que vinguin a ser a Costur a disfrutar dels festejos que hem preparat.
0: Alcalde, aquest estiu encara no ha finalitzat, està sent pesat en quant a les altes temperatures. Jo no sé si municipis de l'interior esteu patint i de quina manera el que són aquestes altes temperatures. Ho sempre busca com a refugi els nostres pobles de l'interior, però no sé si enguany això està sent massa efectiu, alcalde.
1: Home, la veritat és que està fent molta calor, és molt mal d'aguantar. Està clar que en els pobles de l'interior no és tan exagerat com pot ser en una ciutat, però que pues, així estem buscant-nos la vida conforme podem per tal de poder aguantar aquestes altes temperatures. Per això tenim a disposició la piscina municipal de Costur, en la qual pues, se van obrir les portes el dia 21 de juny i tancarà les portes, si no passa res, el 30 d'agost.
0: Ja que buscant, pues, d'alguna manera, anava a dir un refugi climàtic, no?, per poder combatre aquestes oles de calor.
1: Clar, nosaltres no tenim ningú riu ni ninguna alternativa, i la piscina entenem que és un servei essencial que té que prestar el municipi per tal per això, de que la gent pugui vindre ací a gaudir de l'estiu i poder pal·liar els efectes del calor pues, refrescant-se en la piscina.
0: Alcalde, quants habitants té Costur ara mateix? Quanta gent viu ahir al llarg de l'any?
1: Pues, al llarg de l'any que n'hi haguem censats o empadronats estarem ara en 518. Sí que sabem, segons les dades que tenim, viurà més gent de la que està empadronada, però més o menys estem barallant aquestes xifres entre 518 i 600 persones.
0: I quan arriba l'estiu i sa xifra, què fa? Augmenta? Es duplica?
1: Sí, tal conforme va avançant l'estiu, pues està clar que la gent que viu en altres ciutats o en altres províncies o comunitats, pues tal conforme va disposant de les seues temporades vacacionals, pues, va venint així al nostre municipi, que molts d'ells pues, tenen habitatge o casa, una segona casa, una segona vivenda així en Costur, i tal conforme va progressant l'estiu, pues, cada vegada va anyant més veïns.
0: Viviu en un entorn privilegiat, alcalde de Costur. És un municipi rodejat de natura, es respira aire pur en la seva població. Els alcaldes, quan arriba aquesta època de l'any amb tanta calor, veient al costat incendis importants que devasten el monte de la nostra província, són dies els que hem viscut aquestes setmanes darrere, pues la veritat que tristos, no? Per les flames en el nostre pulmó verd. Què els passa pel cap als alcaldes dels municipis menuts, Gerardo, quan arriben?

0: arriba esta època de l'any i veieu tot el que ocorre també en la resta de natura?
1: Pues la veritat que el municipi de Costur, pràcticament, quasi que tots els anys té algun tipus d'incendi. Estos últims que hem hagut, aquestes tres últimes anualitats, sí que han sigut, pues, han pogut sofocar ràpid, no han sigut molt complicats ni han danyat molt el monte ni este pulmó verd que tenim, però la veritat que estem molt preocupats per aquesta situació perquè veiem de que és tot un polvorí, per dir-lo d'alguna forma. Cada vegada que hi ha una tormenta o hi ha uns núvols estem patint perquè sabem que si cau un tro, pues el desastre ja es posa en marxa.
0: És un poc estar a l'alerta, no? I també missatge de, per a la resta de població de cuidar aquestes zones verdes, fer esport amb respecte també en aquest espai de Costur. Com invitem a la gent, alcalde, a que vagi a Costur? Costur també té, bueno, pues, oferta gastronòmica i és habitual en els nostres pobles, no?, tindre aquesta oferta gastronòmica com la té també Costur. Què li diem a la gent per a que pugi amb vosaltres? És un cap de setmana festiu. Què li diem a la gent? Com els invitem?
1: Sí, bueno, pues, no res. És a dir, nosaltres convidem a tots els veïns i dels pobles veïns i visitants que puguen vindre o vulguin vindre al nostre municipi, que hem preparat ahir des del 14 al 22, seran les festes del nostre municipi, en honor al Santíssim Crist del Calvari i a la Mare de Déu. Hem preparat una sèrie d'actes, tant lúdics com culturals, com taurins, com religiosos, com menjars populars, etc. I no res, esperem a tota la gent que vulgui vindre, esperarem amb els braços oberts i a veure si podem disfrutar tots d'aquests dies tan bonics per a tots.
0: Segur que així serà. És un dels tants pobles de tota Espanya que està de festa este cap de setmana, és el municipi de Costur. Un cap de setmana, el del 15, apunten en l'agenda, festes de Costur. Alcalde Gerardo Nebot, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, bona vesprada.

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero, Castellón.
2: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
3: Agosto pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado las vacaciones. Por eso, si este verano vas a aprovechar agosto, aprovéchalo de verdad y estrena ese Kia que llevas tiempo esperando. Durante este mes, consigue condiciones especiales en tu concesionario oficial Kia. Haz el agosto con Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
6: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
7: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
8: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló. La plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurubú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta. I els barris t'esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
9: Onda Cero Castellón, 88.7.